0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Ràdio Manlleu. Sona
1: arreu del món.
0: Escolta'ns.
1: RadioManlleu.cat.
2: Perquè les cicatrius que lluïm ja són

0: Són les 9. Són les 9. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. En mobilitat normalitzada ja la circulació a l'L200 a Lleida entre Miralcamp i Lleida després que l'accident d'un camió deixés pas alternatiu en aquest punt. A la Nacional 240 a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca també congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carril tallat també a la B20, al Nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que a la B10, a Nus de Llobregat hi ha també circulació intensa en sentit sud. A banda també, recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència que crea jurisprudència determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, el Clot, Pardinyes de Lleida, per tal d'evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració. Recordem que aquesta darrera concentració va acabar amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar, volíem dir, als funcionaris que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que en van certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al semen, l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors del monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un altre generador a Sant Jaume de Domenys.
1: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Son Siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat les obres a la B20 a Barcelona, direcció Nus de Llobregat, provoquen retencions. També un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès, deixa un carril tallat sentit Barcelona, i també una avaria a la B10 a Nus de Trinitat, que deixa també un altre carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva a 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració que acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics com la del dilluns. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys al Baix Penedès. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. El sindicat reclama millores en les condicions de treball, la seguretat, la prevenció i la conciliació i acusa l'empresa de no voler seguir negociant.
0: Notícies en xarxa.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: 97. Freqüència d'èxits.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Són les 11. Són les 11. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home, i que va canviar del sexe al registre civil al 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I pel que fa a la mobilitat, a l'AP7, un accident entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en sentit Girona provoca congestió amb només un carril obert. En sentit Tarragona, també un camí avariat al voral genera retencions entre Subirats i el tram de Sant Sadurní. I finalment, també a l'AP7, entre la Roca del Vallès i Cardedeu, en sentit sud, la retirada d'un vehicle provoca circulació intensa i un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la segona nit del dispositiu policial especial al Parc sobre les Vies, Balafi, el Crot i Pardinyes, a Lleida, ha acabat amb diversos joves identificats, però sense detencions. Segons els Mossos, els identificats formarien part del grup relacionat amb presumptes robatoris en comerços del col·lectiu pakistanès. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana mantindran la vigilància durant tota la setmana després dels diversos dies d'aldarulls i enfrontaments entre els grups. A més del dispositiu policial, també es treballa en la mediació entre els líders dels col·lectius per tal d'intentar posar fi a aquest conflicte. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al semen en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres també de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar també intoxicades per la possible mala combustió, en aquest cas d'un generador a l'interior d'una nau a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les quatre colles de la ciutat de Tarragona es donen cita en la Diada del Patró Sant Magí. L'emblemàtica plaça de les Cols, als peus de la catedral, és l'escenari d'una de les actuacions castelleres prioritàries per als objectius de les colles locals. Connectem ara amb la nostra companya, la Tere Ortega. Tere, com evoluciona tot plegat? Bon dia.
4: Bon dia, doncs podem dir que les colles ja han entrat a la plaça de les Cols, és com es coneix popularment aquest indret a la ciutat de Tarragona, tot i que el nom oficial és plaça de Santiago Rusiñol. Aquí s'hauran d'organitzar per celebrar una diada ajustada al màxim al temps previst. És un escenari emblemàtic als peus de la catedral, al cor de la part alta, però amb unes dimensions reduïdes i un cert pendent que afegeix un pèl de dificultat a les construccions que facin les diferents colles castelleres a la ciutat. Les escales a la catedral plenes de gent asseguda, matí de Sant Magí, amb molta calor, amb sol a la ciutat de Tarragona, obrirà la diada la colla dels Xiquets del Serrallo. Segons el sorteig que es va fer aquesta darrera setmana, seguiran els Xiquets de Tarragona, la Jove de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Amb màxima ambició afronten les quatre colles castelleres de la ciutat la diada del patró de Sant Magí, que està a punt de començar a la ciutat de Tarragona.
3: Gràcies, Tere. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I el Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el govern ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès que permetria enllaçar amb els serveis de Rodalies i dels ferrocarrils i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tancat la piscina municipal després que aquest dimarts a la tarda un infant defequés a l'aigua de forma involuntària. L'incident ha provocat que l'equipament activi els protocols corresponents i els tècnics ja estan fent el tractament que pertoca a l'aigua i la desinfecció necessària. Al llarg del dia d'avui es faran les proves per comprovar que l'aigua té totes les garanties sanitàries per tal de reobrir-la el més aviat possible. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les dues.
1: Són les dues. Ràdio Manlleu.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'avui. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que unirà, que anirà, vaja, de Lleida a Martorell. Una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en, com a mínim, una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
4: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
2: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
5: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
2: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
5: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar als 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i litoral i prelitoral, sud i central.
2: Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
6: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
2: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pèlvic crònic.
5: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
2: I en marxa a aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
5: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: En uns minuts de fet, connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera. I en cultura, el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
5: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors. Unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
2: I en esports, el nou Barça es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Joan Barberà.
7: A partir de les 7 de la tarda al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri, i a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra la Cali.
2: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, us parla Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts del punt de les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Us ho explicàvem en titulars. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
5: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
2: En té més detalls en aquesta crònica d'ETV, la Paula Marco.
8: 17 anys després, la Generalitat
0: Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqui.
4: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
0: A més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
2: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat la notícia, tot i que sense voler parlar de la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
5: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
8: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
5: Collboni ha parlat a la Barceloneta, on ha destacat que ja s'ha executat un 70% del pla de transformació del barri. En destaca la reforma integral de la plaça del Poeta Buscà o la construcció d'un nou centre d'atenció primària.
2: Doncs qui ha mostrat la seva satisfacció després de conèixer aquesta informació és l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El PAEANCAP ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
9: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
2: I quan passen gairebé 8 minuts del punt de les dues, no deixem Lleida, perquè allà la segona nit, amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
5: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments entre aquests dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
2: Més detalls en aquesta crònica que dueu Lleida Ràdio de Judit Castellà.
10: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
11: Aquí hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
10: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
3: Notícies en xarxa.
2: I a aquesta hora els termòmetres tornen a pujar. Està previst, de fet, que avui toqui sostre aquest nou pic de calor.
5: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intens. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
2: En paral·lel, es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
5: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb la previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
2: Doncs bé, la calor extrema d'aquest estiu i 3 mesos amb molt poca pluja han fet baixar la població de mosquit tigre a l'Empordà. El Servei de Control de Mosquits espera, però, que les pluges de final d'estiu i inici de tardor facin repuntar les molèsties d'aquests insectes. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala en Sergi Corral.
12: Si hi ha un insecte especialment empipador a l'estiu, aquests són els mosquits. Ara bé, aquest estiu hi ha una sensació general que tenim menys mosquits, però què hi ha de cert amb tot això? Àlex Uller és ja especialista del Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter.
13: Bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. Com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, doncs, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria de mosquit tigre.
12: Ara bé, segons els mateixos experts, els canvis de temps i les pluges que han d'arribar la darrera setmana d'agost i la tardor poden fer revifar les poblacions de mosquits i que vinguin mesos més complicats, on el control i la prevenció en zones agrícoles d'arrossars i urbanes seran claus.
2: Us ho avançàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pelvià crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura ara fa 10 anys.
5: Aquesta tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
2: Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
14: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pelvià crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos, aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la Unitat de Sol Pelvià i Uroginecologia de al Vall d'Hebron.
15: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de sensibilització central i també de sensibilització pelviperineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
14: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
16: Pot explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
14: Cada tractament és individualitzat.
2: Gràcies, Arnau. I un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou test per detectar de manera precoç els efectes derivats de l'exposició als micro i nanoplàstics, especialment en persones que treballen en entorns industrials amb alta presència d'aquests materials. Des de Cugat Media ens ho explica la Tina Forest.
17: La coordinadora del projecte i catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, Albert Hernández Bonilla, explica que aquestes partícules provenen de la degradació dels plàstics presents al nostre entorn i que alguns estudis ja han detectat alteracions en el funcionament celular, processos inflamatoris o fins i tot afectacions sobre l'ADN després d'estar-hi exposats. El nou test desenvolupat en el marc del projecte europeu Plastic Hill busca identificar si una persona està exposada específicament a micro i nanoplàstics.
18: És una prova que lo que trata es de intentar evaluar si una persona ha estado expuesta o no ha estado expuesta específicamente a micronanoplásticos, porque ahora mismo no existe en el mercado ninguna opción para poder medir en sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta para saber, ¿no?, si algún efecto debido a la exposición ya ha comenzado o no.
17: La investigació s'ha centrat especialment en sectors com la indústria tèxtil o la del reciclatge, on els treballadors poden inhalar fibres o fragments de plàstic en suspensió.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Gairebé un quart de tres. Us expliquem ara que el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
5: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
2: I a Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. De fet, aquest estiu s'està instal·lant ja la primera fase d'aquest sistema, que s'anirà ampliant en els pròxims anys. Des de Canal Blau ens explica en Jaume Anglès.
19: El nou projecte de videovigilància al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú incorpora càmeres de diferents tipologies adaptades a cada emplaçament. La implantació del sistema s'ha dissenyat d'acord amb els criteris establerts per la normativa vigent en matèria de videovigilància i protecció de dades. Les càmeres enfocaran exclusivament espais públics i les imatges s'emmagatzemaran en servidors segurs ubicats a les dependències policials amb accés restringit i mesures específiques de ciberseguretat. Igualment, totes les zones disposaran de la corresponent senyalització informativa perquè la ciutadania conegui l'existència del sistema. Així ho afirma el sergent sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
20: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, ONG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats, i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
19: Està previst expandir el control fins als pàrquings dissuasius, on es produeixen furts a l'interior de vehicles.
2: Gràcies, Jaume. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Plater, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori.
5: Les al·legacions presentades identifiquen errors cartogràfics i proposen un desplegament del pla més proporcionat i adaptat a la realitat agrària i territorial.
2: El 9FM, Guillem Sánchez.
21: La transició energètica està a l'ordre del dia i cada vegada són més els projectes que incentiven l'ús d'energies renovables. Alguns, però, guanyen detractors en comptes d'adeptes. És el cas del Plater, que entre les més de 1.000 al·legacions que ha rebut hi ha les dels municipis del Lluçanès. Jordi Bruc és vicepresident segon de la Mancomunitat del Lluçanès.
22: I no perquè siguem un entorn rural tenim, doncs, per què assumir aquest percentatge tan gran, doncs, sobretot de, en llocs com àrea metropolitana, on l'afectació és 5 vegades més petita. Vull dir que en aquest sentit ja volem ser solidaris, però no perquè siguem aquí dalt, doncs, hem de tenir tota aquesta afectació.
21: Els municipis del Lluçanès han presentat al·legacions tècniques i jurídiques.
2: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. Des d'Altafulla Ràdio ens explica l'Eduard Virgili.
23: L'Ajuntament d'Altafulla ha incorporat una nova màquina elèctrica per reforçar la neteja de la platja a l'estiu. El vehicle garbella la sorra i complementa el servei manual que ja funciona. De petites dimensions i molt maniobrable, permet actuar en racons de difícil accés i fer intervencions puntuals sense necessitat de sotmetre tota la platja a una neteja mecànica. La qual alcaldessa, Alba Muntades, explica que ja s'utilitza 3 dies a la setmana.
24: La intenció no és de que cada dia passi això i que passi per tota la platja, perquè seguim apostant més per la neteja manual, que és menys intervencionista i que el que fa és que mantenir la platja en més bon estat, però sí que en moments puntuals, doncs, cal una mica de reforç d'aquesta neteja manual.
23: La inversió es va decidir després dels problemes de l'estiu passat, quan la dificultat per trobar personal i l'arribada de brutícia arran de les pluges van complicar el manteniment de la sorra. El consistori també demana la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent estarà prohibit fumar-hi.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 3, us ho explicàvem en titulars. A aquesta hora tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb l'actuació de les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla castellera Sant Pere i Sant Pau. I allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio amb la Tere Ortega. Tere, bon dia.
25: Bon dia, doncs una Diada de Sant Magí que encara la tercera hora que a la plaça de les Cols. La segona ronda ja s'ha completat amb Care Creu de la Jove de Tarragona, que si a la primera ronda ha portat un gamà extra a la plaça, el 2 de 9 amb Forrer Manilles, ara ha vist com el 5 de 9 quedava amb intent desmuntat. Els Xiquets del Serrallo ja han fet avui la feina, han tancat l'actuació amb el seu castell de la tercera ronda. És la millor Diada de la seva història, amb el 4 i 5 de 8 descarregat i el 2 de 7, que també ha pogut completar la colla del barri mariner de la ciutat. Els Xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8 a la primera ronda i el 4 de 9 en folre a la segona. Ara estan pendents de poder tirar a plaça el 3 de 9 en folre, amb la que també conclourien la seva actuació d'aquesta diada de Sant Magí. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat la primera ronda amb el 5 de 8 i a la segona han tirat amb èxit el 4 de 8 amb agullà. També pendents els de Sant Pere i Sant Pau de poder completar la seva diada amb l'actuació a la tercera ronda. Fins ara dues hores de castells, com dèiem, a l'emblemàtica plaça de les Cols a Tarragona, al cor de la part alta, amb les escales de la catedral, amb la gent que encara aguanta sota el sol i les temperatures elevades en aquest dia del patró a la ciutat de Tarragona.
2: Gràcies, Tere. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. Moment ara per la cultura. Expliquem que el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
0: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
1: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
0: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
2: I a Manresa, el Festival Microscòpia celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una proposta escultural permanent de l'artista Rufino Mesa dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
4: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la 7a edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani El Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
2: I abans dels esports, un apunt luctuós, perquè ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
6: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com Ara Vete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
2: Ara sí, els esports. Ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant de l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
7: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al nou Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra Lac-Agli. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar aquesta temporada a l'equip i a joves futbolistes com Marc Bernal.
8: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
7: I el tècnic alemany del conjunt amb Laurana Hansi Flick es mostra molt satisfet per l'arribada del millor jugador del darrer Mundial.
9: Of course, it was a big opportunity.
10: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
9: Of course, increase every level of the play.
7: A segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges i també baixes.
11: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells... veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
7: El proper divendres, segona jornada de Lliga Segona Divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba. Més futbol a la Copa de la Reina hi haurà, que avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria, hi haurà duel català entre la EM Lleidatà i l'Europa. El Barça i l'Espanyol encara no entraven en aquesta ronda. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi haurà amistós entre la EM i el Barça B.
2: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres tornem. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
4: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme, consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Term

0: Tot i que el desert del Sàhara és conegut per les seves temperatures extremes i la seva aridesa, ocasionalment es produeixen fenòmens meteorològics sorprenents com la neu. Un dels esdeveniments més notables va tenir lloc al gener del 2018, quan la petita ciutat d'Ain Sefra, a Algèria, es va cobrir d'una capa de neu. Aquest fenomen és extremadament rar a causa de les condicions climàtiques del Sàhara, que generalment no favoreixen les precipitacions. La neu al Sàhara és possible a causa d'una combinació de factors atmosfèrics inusuals. A l'hivern, masses d'aire fred del nord poden baixar fins al desert. Si aquestes masses d'aire fred es troben amb l'humitat adequada, poden provocar nevades. En el cas d'Ain Sefra, l'altitud de la regió, que es troba a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar, també contribueix a fer que les temperatures puguin baixar prou com perquè la neu es formi i s'acumuli. Aquestes nevades no només creen paisatges impressionants, sinó que també tenen un impacte temporal a l'ecologia local. La neu aporta una petita però valuosa quantitat d'aigua a una regió que rep molt poca precipitació anual, encara que aquest efecte és efímer. La neu al Sàhara és un recordatori de les sorprenents variacions climàtiques que poden passar fins i tot als llocs més àrids del planeta.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
4: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
2: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies, Cristina Álvarez.
5: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
2: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
5: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i Central.
2: Doncs fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
6: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la Selva. A la resta del territori, al Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
2: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pelvià crònic.
5: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
2: I en marxa aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
5: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o bé per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: En uns minuts connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera i en cultura el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
5: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors. espectadors. Unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
2: I en esports, el nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a Joan Barberà.
7: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. A les 8 jugarà el partit del Gamper contra l'Al-Agli.
2: El control de Sol i Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, i qui us parla Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'avui. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
5: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
2: En té més detalls en aquesta crònica de TV la Paula Marco.
8: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona-Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqui.
9: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
8: A més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
2: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha evitat valorar la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
5: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
10: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat al màxim nivell possible.
2: Qui ha mostrat satisfacció després de conèixer aquesta notícia és Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida.
5: El País en Cap considera que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
11: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar prop d'infraestructures de comunicació.
2: I no deixem Lleida, perquè allà la segona nit amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
5: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
2: UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
12: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
13: Aquí hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
12: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
3: Notícies en xarxa.
2: 8 minuts passen de 2:45. Avui dimecres està previst que toqui sostre el nou pic de calor.
5: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. El Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, i prelitoral, Sud i Central.
2: I en paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
5: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
2: Us ho explicàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pèlvic crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura, ara fa 10 anys.
5: Aquesta unitat tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
2: Ens en dona més detalls el nostre company Arnau Vidal.
14: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pèlvic crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell de la unitat de sol pelvià i uroginecologia del Vall d'Hebron.
15: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
14: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
16: Pot explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc, però quan em fa mal la vulva tu calles, i jo crec que s'ha de dir.
14: Cada tractament és individualitzat.
2: Gràcies, Arnau. I l'empresa Nipro invertirà 25 milions d'euros a Lleida per construir una nova planta per solucions per la hemodiàlisi. La multinacional japonesa, que actualment compta amb seu a Mollerussa, preveu instal·lar el polígon industrial de Torre-Soler. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
17: Aquest dimecres al matí, Fèlix Larrosa ha explicat en una atenció als mitjans de la paeria de quina manera impactarà aquest projecte en termes d'ocupació, que comptarà amb una superfície de 24.795 metres quadrats.
18: Es tracta d'una operació que tindrà un impacte directe en l'ocupació. El projecte preveu una ocupació directa total de 74 persones, incorporant noves perfils professionals gràcies a aquesta inversió.
17: En aquest sentit, la Rosa ha subratllat que el passat 9 de juny, mitjançant decret d'alcaldia, la paeria va qualificar Nipro com a projecte d'interès estratègic local, fet que ha permès agilitzar el procés burocràtic per tirar endavant el projecte. Des de la multinacional han destacat que la nova planta permetrà disposar d'un espai més modern, eficient i preparat per assumir el creixement futur de la companyia. També han expressat la voluntat de reforçar la col·laboració amb la Universitat de Lleida, mitjançant pràctiques, formació dual i doctorats industrials.
2: És moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
5: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
5: Una operació conjunta dels Mossos i la policia local de Tortosa. Els detinguts se'ls acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra el dret dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de denúncies presentades per l'Ajuntament.
2: I 6 persones intoxicades a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador.
5: Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carbó carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró.
2: Minut i 3:15, hora per saber si segueix en marxa aquesta dia de Castellera de Sant Magí a Tarragona, on hi actuaven les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. Allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bon dia.
19: Bon dia, segueix. A prop de 3 hores de Castells, a la plaça de les Cols, els Xiquets de Tarragona han segellat la seva diada més rodona, la millor de la seva història, i ja han tancat la seva actuació en aquesta diada de Sant Magí amb el 4 i el 5 de 8 i el 2 de 7 descarregat. La jove de Tarragona ha portat a plaça un gama extra, el 2 de 9 amb forri manilles, i després un intent desmuntat de 5 de 9 han completat finalment aquesta construcció, res, fa uns minuts, en la tercera ronda de la seva actuació. Els Xiquets a Tarragona i ja han decidit que aniran a una quarta ronda després que quedessin intent el 3 de 9 en folre. Els matalassers sí que han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre a la primera i segona ronda. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau també han fet fins ara una bona diada a l'espera de la que serà la seva tercera ronda amb un 5 de 8 i 4 de 8 amb agulla. La diada continua arrencat a les 12 del migdia a la plaça de les Cols amb la catedral de fons en una bonica estampa per aquest dimecres de Festa Major a la ciutat de Tarragona, avui a Sant Magí.
2: Gràcies, Tere, per aquesta darrera hora. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. L'estiu és moment de festes majors. Ara marxem fins a Tàrrega i és que el Parc de Sant Eloi ha acollit aquest matí la celebració de la tradicional festa de Sant Magí, organitzada per l'Associació dels Amics de l'Arbre i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Ens explica la Mariona Fígols de Ràdio Tàrrega.
20: La festa de Sant Magí arrenca a les 9 del matí amb la missa i la venda del càntir d'aigua beneïda del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual la cultura popular hi atribueix virtuts miraculoses. Roser Sala, membre de l'Associació dels Amics de l'Arbre, ha destacat la jornada d'aquest matí.
21: La nostra festa dedicada als magins, de gran tradició a Tàrrega, i una festa que es composa de dos parts. Una part totalment tradicional, hi ha la venda dels cantirets, i aquí hi ha molta tradició. Aquest any tenim també, després d'un concert, el Petit Comitè, i canten a capella. Són un grup de 7 persones, jo crec que agradarà, estem amb ganes de que ens sorprengui.
20: Després d'un esmorzar popular, la festa continua al vespre amb una parcel·la de música a l'ermita del parc. En aquest entorn, el grup Petit Comitè interpretarà diverses cançons amb 7 veus masculines i femenines. A més, la vetllada inclou un sopar amb més de 200 assistents i un espectacle lumínic a càrrec de Pau Ferreny.
2: I tot a punt perquè comenci la festa major de Sant Bartomeu a Roda de Barà, que comença, de fet, demà dijous. Tot i això, s'han fet un bon grapat d'actes previs demà dijous. Tot i això, s'han fet un bon grapat d'actes previs adreçats a tots els públics. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
22: La festa major de Sant Bartomeu

0: la jornada més tradicional, amb les matinades, el seguici, la processó del pa beneit, la missa solemne, la benedicció de les coques, els goigs i la rifa de la coca del goig. Sobre el pa beneit ens en parla la regidora de Cultura, Teresa Ferrer.
1: Es venerà el patró i es fa aquesta benedicció, la benedicció de les coques del pa, i llavors perquè la gent pugui gaudir doncs, de lo que és el pa beneït, que del beneit que nosaltres diem, no?
0: Dimarts 25 arribarà el final de la festa amb activitats infantils, bitlles, havaneres, rom cremat, també batucada i un espectacle piromusical.
2: I avui, dimecres, a 2:15 del matí, respectant l'horari tradicional i previst, ha començat a la plaça de la Vila de la Festa Major de Vilafranca, un moment que dona el tret de sortida a la venda del programa, l'estampa i el regal. Des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
3: La capta, com sempre, ha començat amb l'encesa de 5 voladors i el toc de gralles a la plaça de la Vila. El primer dia de la capta també ha comptat amb una tartana i un cavall, que han acompanyat els més de 100 voluntaris pels carrers de la Vila per vendre, casa per casa, el programa, l'estampa i el regal. Escoltem a dos dels membres del quintet d'administradors de la Festa Major d'enguany, Susana Jordán i Roger Santacana.
4: El segon obsequi que tenim a la caixa és el seguici animat, que és petites explicacions de cada bany, on tenim un visor que a la que bellugues lateralment sembla que el ball estigui ballant.
5: Tenim l'altre obsequi, que és la fusta, molt útil per totes les llars i cuines, per tallar el que faci falta, fuet, embotit, formatge, amb el logo de la Festa Major.
3: Més d'un centenar de persones han col·laborat enguany per fer possible la capta, que s'iniciava pels volts de les 10 del matí per tal de repartir el programa porta per porta.
2: Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig ha tancat la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu i que aconsegueix mantenir l'interès del públic. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
6: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
7: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
6: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
2: I a Manresa, el Festival Microscopia celebrarà la seva setena edició del 28 al 30 d'agost amb nou obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa, dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
8: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la setena edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
2: El Festival de Cap Roig ha baixat la persiana, però segueix en marxa el Festival de la Porta Ferrada, que viu avui una de les grans nits amb Nile Rodgers en Chic.
9: Acompanyats per Ben Harper and the Innocent Criminals, compartint cartell al Guíxols Arena, una doble cita internacional amb molt de funk, soul i rock.

0: abans dels esports, un apunt luctuós, i és que ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
1: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per la xarxa.
0: Set minuts per arribar al punt de les 3, moment dels esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027. La gran novetat, Rodri. I a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly egipci. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar a l'equip blaugrana i a joves futbolistes, com és el cas de Marc Bernal.
3: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
2: El tècnic alemany del conjunt català, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada al Barça del millor jugador del darrer Mundial.
4: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100%, perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip, i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
2: Avui aquest Joan Gamper, a partir de les 8 del vespre, al nou Camp Nou. A la segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que, recordem, no va voler jugar en la primera jornada, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació, encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges, de completar la plantilla i també de baixes.
5: La situació, cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga, pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És, bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
2: Les paraules de Quique Álvarez, que avui ha parlat en aquesta prèvia, recordem, divendres el Girona afronta la segona jornada de la segona divisió al camp del Còrdoba, en una categoria de plata, on el Centre d'Esport Sabadell avui presenta dues de les seves novetats d'aquesta temporada, un Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que jugarà diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló, segona jornada. El conjunt arlequinat es va estrenar amb un empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en la primera jornada en el retorn a segona divisió. Més futbol, per destacar que la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria. Hi haurà duel català entre l'AM Lleidatà i l'Europa. Recordem que el Barça i l'Espanyol encara no entraven en competició en aquesta eliminatòria. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi ha amistós entre l'AM i el Barça B. I en futbol masculí, avui s'ha disputat un partit amistós. El resultat final, Barça B 1, Europa 0. I en hoquei sobre patins, és notícia, la destaquem, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha anunciat en el dia d'avui la renovació i la continuïtat, per tant, del tècnic Marc Montaner.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents a Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en, com a mínim, una estació de cada comarca per on passi la línia. Escoltem Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
2: I segona nit, amb un dispositiu especial policial desplegat al parc sobre les vies a Balafi, el Clot i Pardinyes, que ha acabat en 39 joves identificats a Lleida. Estem parlant de Lleida. Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana després que divendres passat comencessin 3 nits seguides, recordem-ho, d'aldarulls, amb enfrontaments entre dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. I el PP reprovarà al Senat 5 ministres per la gestió de la crisi de Ceuta. Ho ha dit la portaveu del PP a la Cambra Alta, Alicia García. Els populars volen reprovar el titular d'Interior, Grande Marlaska, el d'Exteriors, Álvarez, la de Defensa, Margarita Robles, la de Sanitat, Mònica García, i la d'Igualtat, Anna Redondo. Ho justifiquen per la gestió, diuen, que han fet a la crisi de Ceuta, mentre avui el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'un 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. Tema destacat, atents, perquè avui les temperatures tocaran sostre. Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre, comarques del Terç Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, Prelitoral Sud i Central, i es manté també la situació en prealerta a l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal. El Pla Inuncat, per cert, també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres. I acabem parlant del nou Barça, que es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a partir de les 7 de la tarda. Al Camp Nou es farà la presentació d'aquesta nova plantilla amb la novetat de Rodri, i a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Hilal.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: T'acompanyem cada dia.
1: Ràdio Manlleu.
0: La ràdio del Ter.
1: 107 FM.
2: For the gram. Bitches love the gram.
3: Oh, wait, shit.

0: Son las 4.
1: Son las 4. Radio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem parlant del trànsit perquè la P7 està tallada en tots els sentits a Gelida per un incendi d'un camió. Hi ha cues de més de 6 quilòmetres tant en sentit nord en el tram entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia com en sentit sud des de Gelida fins a Martorell. També hi ha 6 quilòmetres. El camió incendiat es troba a la calçada en sentit sud i el fum ha obligat a tallar també al sentit nord. Les imatges de les càmeres de trànsit mostren una important columna de fum en aquesta zona. El foc obligat també a interrompre la circulació de l'R4 a Rodalies entre les estacions de Sant Sadurní i Martorell Central. A petició dels bombers s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. I la segona nit, amb el dispositiu policial especial al Pla de les Vies de Lleida, se salden 39 identificacions i 7 vehicles de mobilitat personal comissats. El govern de la Paeria defensa que està funcionant i que s'allargarà fins diumenge. El segon tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat èmfasi en la relació amb la comunitat pakistanesa.
3: Hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa, una operació conjunta dels Mossos i la policia local. Els detinguts els acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra els drets dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de les denúncies presentades per l'Ajuntament. I 6 persones s'han intoxicat a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador. Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró. I parlem d'una diada castellera avui especial per Sant Magí. Les 4 colles de Tarragona han assolit gairebé tots els objectius en una calorosa diada. Això sí, la jove de Tarragona ha descarregat 2 castells de gamma extra. Els xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8, el 4 de 9 amb folre i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 l'han desmuntat. Els xiquets del Serrallo han optat per la clàssica de 8, el 4 de 3 de 8 i el 2 de 7, signant així la seva millor actuació. L'altre protagonista de la jornada, davant de la temperatura, ha estat la humitat.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La P7 ha quedat reoberta parcialment a Gelida després de l'incendi d'un camió que ha obligat, recordem, a tallar l'autopista en els dos sentits. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, des d'un quart de 5 de la tarda hi ha tots els carrils oberts en sentit nord cap a Barcelona i un carril obert en sentit sud cap a Tarragona. Es mantenen prou retencions a 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida en sentit nord i 8 entre Castellbisbal i Gelida en el sentit sud. Mentrestant, recordem també, la circulació de l'R4 continua interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha mostrat satisfet perquè el govern català ha donat llum verda a licitar l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, la infraestructura de connectar el Segre i Girona sense passar per Barcelona. El Paient Cap ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
2: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que jo sempre he considerat que és clau. Fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar prop d'infraestructures de comunicació.
1: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixista rebutja la presència aquest dissabte a Barcelona de simpatitzants integrants de la iniciativa Llei per Salvar Europa, el moviment conegut com Save Europe Act. Els col·lectius antifeixistes denuncien que aquest moviment és una proposta impulsada des de l'extrema dreta europea que defensa l'anomenada remigració, és a dir, el retorn sistemàtic de migrants en situació irregular als seus països. I ho acabem de saber, les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat avui que han conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. Apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per establir un nou paradigma en el tractament en el càncer de pell. Es tracta d'una teràpia experimental individualitzada basada en l'ARN missatger que es dissenya i produeix a partir d'una mostra del tumor del pacient. I parlem del Festival Microscopies, que celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen l'art i la natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent.

els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatja amb tranquil·litat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents a Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no ha volgut valorar aquesta possibilitat, però ha destacat que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants. L'escoltem.
2: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
1: El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara bé que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, siguin a càrrec d'ONGs de la península. L'anunci del Ministeri arriba després que la Comissió Europea digués que el dret europeu avala tornar tots els migrants Ceuta, inclosos els menors. I avui està previst tocar sostre amb aquest nou pic de calor. Protecció Civil ha activat l'alerta de calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus, l'afectació general, però es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, a Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i també Central. I en paral·lel es manté la situació de prealerta Infocat davant de l'elevat risc d'incendi forestal el derivat d'aquesta situació. La prealerta afecta especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi és el pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda i fins divendres, que poden superar els 1.000 litres en 30 minuts. Darrer punt, ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya. Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o Caramelos. El grup va participar en un documental, El Ventilador, coproduït per aquesta casa.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: teva ràdio de proximitat. You know the
1: station. Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.
2: J-Lo.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
2: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
3: Sí, tio.

0: Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de sa meva. Hoy se come.
1: La ràdio del Ter sona a tot el món.
2: Anywhere, anywhere, anywhere.
1: Escolta'ns

0: Sunset FM.
1: Radio Manlleu.
2: Quan veus que alguna gent camina cap enrere,

VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb

Amics, amigues, senyores i senyors, què tal, com estem? Obrim nova hora d'èxits aquí en el VIP 45, la vostra cita en aquesta emissora de ràdio per recordar els 70, els 80 i els 90. És tot un plaer, doncs, estar aquí amb vosaltres, jo mateix, Josep Lloret, per fer aquesta feina i per escoltar cançons com, per exemple, aquesta que ja comença a sonar, de Digital Emotion.

VIP 45. Quina potència tenia la cançó Digital Emotion amb el Gerard directament des de Holanda, una cançó doncs, que va triomfar a l'any 1983. Més cançons, més èxit. Ara mateix ens relaxem, però no gaire, perquè tot seguit arriba una de les melodies entranyables de Vitorati i Shigerato sota la factoria Dean Harrow, qui canta, com sempre, Tom Hooker, Don't Break My Heart.

0: sense cap mena de dubte, una gran i bona melodia. Don't Break My Heart, no em trenquis el cor, amb Dean Harrow. Això és el VIP 45.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Anem ara mateix directament cap als 90 amb B&G, The Prince of Rap.

0: americà, B&G, The Princess of Rap. I dic que era perquè malauradament ja ens va deixar. Però això sí, cançons com aquest The Color of My Dreams, El color dels meus somnis, és la cançó doncs, que ara mateix hem recordat aquí en el VIP 45. Què tal, amics? Com prova? Saludem ara mateix a tota la gent que ens escolta a través de les diferents emissores arreu de Catalunya i també a Andorra, tot un país per escoltar el VIP 45.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: Estem contents doncs, perquè cada vegada són més les emissores que emeten aquest programa que doncs, et fa recordar aquelles cançons dels 70, 80 i 90. Tot seguit anem de nou a l'Italo Disco que es fabricava a mitjans dels 80 i que es fabricava a casa nostra, aquí a Catalunya. Es deien Fresh, és un projecte català. I aquest va estar el seu resultat. La cançó es deia The Wolf, el lobo, el llop, que és aquesta que ara mateix ja està sonant.

0: Andy Staton, l'any 1976. Young Hearts Run Free. I és que els cors joves corren ben, ben lliures. Coses de la vida. Molt bé, això és el VIP 45. Ens agrada escoltar i recordar cançons d'aquelles de luxe absolut. Èxit, doncs, que hem recordat també aquí en el VIP 45.
1: VIP 45. Els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: Anem per més cançons. Ara mateix ja tenim a punt a Corona, des d'Itàlia, amb el Baby Baby, la creadora del The Rhythm of the Night.

Bit 45. You gotta move it on, baby. Bit 45.

0: Bit 45.
1: És aquest i no altre, la vostra cita, on repassem i escoltem aquelles cançons que varen ser èxit absolut ara ja fa una bona colla d'anys, als 70, als 80 i als 90. Ara mateix ens situem en els 80, amb un noi que arribava des de Sabadell, donava color també al que era el Sabadell Sound, amb aquesta cançó, Chica de Póster. Ella es feia dir Marce. Marce.

0: un amic que em diria: Josep, no es fabriquen coses com aquesta actualment. I té raó. És veritat. Luther Vandross, un dels grans de la música i de la història del funky soul americà. Un dels grans que hem recordat amb aquest Never Too Much, una cançó doncs, que ens ha dut i ens ha conduït directament a principis de 80. Una genial melodia aquí en el VIP 45.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45.
0: Però les coses són així, no les podem canviar. Anem per més. Si això us sona a Madonna, és perquè, atenció, això venia produït per el seu productor Stephen Bray, que va estar un home que va produir alguna altra cançó per Madonna. En aquell moment va conèixer una joveníssima noia que es deia Regina i li va produir aquesta cançó que ara escoltarem. Això es diu Baby Love, que va triomfar l'any 1985. Quina gran cançó, quin gran èxit i quin gran record ara mateix aquí dins el VIP 45.

0: VIP 45 amb Josep Lloret. Let's go, Lloret, come on, let's go. Tot un clàssic.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1,

0: Zai, Poli, Zai. Ell cantava amb la mà, però arribava des d'Itàlia. És producció italiana. Fabio Fritelli, més conegut per Modo, l'any 1990 va aparèixer amb cançons com aquesta, ben original. Enzai Polizai.
1: 1, 2, Polizai, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, Gute Nacht.
0: Ens ha quedat ben clar.
2: Aviv 45.
3: A vegades també punxem els discos a 33.
0: Molt bé, amics, marxem i ho fem amb Trillion i una cançó molt coneguda dels 80, Italo Disco Pur, una producció que estava molt bé i que es deia Belgian Girl. Us emplaço a una nova edició aquí en aquesta sintonia, en aquesta emissora de ràdio del VIP 45. Saludar a la gent que ens ha escoltat arreu dels Països Catalans i també a Andorra. Que sigueu feliços, que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.